tramar cap a l'Orient, cosir rus d'un amor de lluent. Canti la cançó per midus, que les folles d'am són al vent.